0: yɛwɔ ahodwo ɛyɛ main road no ɛkɔ adum no a ɛne robert and sons wɔ dan baako mu ɛnhyɛn deɛ te wɔ nkra ne saa na ɛte wɔ ha wopɛ wedding ring engagement anaa ricks wopɛ necklace bracelet bi a yɛde yɛyɛ gold anaa deɛ yɛ ayiwa ne ho nneɔma nyinaa ɛbia wokora de hook bi na wopɛ ear rings anaa Dirora premium jewelry ɛsɛ me nka kyɛ sɛ ɛfi adwoada kɔpem afia de ɛyɛ adwuma anapa no nkoro kɔpe nwumɛ na ɔnom memende yɛyɛ adwuma ba ne yɛ nondi kɔpe na ɔnom wode bra bɛhwɛ nneɔma no bi wobɛfili saa ɛnneɔma no yɛpapa yɛ den ɛmpopɔ ɛmpa colors colors bi a mfrɛ bio ɛnti frɛ 0204 0206 0205 0207 0206 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205 0207 0205
1: Yeah.